0: Anda ya. Mucha música. Barcelona, 93.9.
1: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho.
3: Més estiu. Esplau, t'espera.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Tenemos buenas noticias.

0: agenda ya.
1: Mucha música.
0: Barcelona, 93.9.
2: A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
3: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
4: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
5: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, d'aquí va i d'aquí ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB. A prop de tot.
6: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
7: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
8: Conocer en persona a la leyenda Leo Messi. Participa en el sorteo Messi Global de Hard Rock. Puedes ganar un meet and greet con la estrella del fútbol en The Guitar Hotel de Hollywood. El premio incluye vuelos a Florida y el hotel. Promoción para mayores de 18 años y residentes legales en el territorio participante. Válida hasta el 31 de julio. Consulta las bases en la web de Hard Rock Café Barcelona.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit.

escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: prop de trencar-la. A prop de tothom. Quan més ho necessites, sempre. TMB. A prop de tot. Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: ¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
2: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
3: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
2: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
3: El pla perfecte és a Mataró Park.
4: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
5: ¿Necesitas comprar un coche? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
6: Tot va començar com un experiment.
7: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
6: Però ara s'acosta el moment de la veritat. Dimarts a les 9, França-Espanya. Les emocions comencen a estar a flor de pell. I els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues tenen més ganes que mai de passar a semifinals. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tío Faca, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chacén a la sala Cotton de Casino Barcelona.
8: És gratis, eh?
6: Emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
9: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
10: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
11: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
10: Ens escoltem a Can 40.

Atenció, que hem arrencat les 9 del matí, l'últim tram del Despertador dels 40, que tant d'allà per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Escolta'm, ja 14 de juliol, que ràpid que passa aquest dimarts. Amb calor que va en augment, eh? I tant que sí. Va, de seguida parlem del temps i d'alguna altra cosa curiosa que hem anat descobert i que s'ha fet força popular a les xarxes socials. I també hi haurà que parlar, per què no dir-ho? Abans, però, ens quedem amb la cançó del Mundial d'aquest 2026, el Mundial de Futbol, que juga entre Canadà, Estats Units i també Mèxic. La responsable, la reina dels Mundials de Futbol, la Shakira amb Barnaboy. Sí, ja ens va fer ballar tot el planeta amb el seu Waka Waka. Imagina't amb això que s'anomena Dai Dai. És el número 1 dels 40.

0: Chris Martin i els seus, els Coldplay, els britànics, amb una de les cançons més populars de la seva trajectòria, aquest Sky Full of Stars, un cel ple d'estrelles. I atenció, que parlant del cel, atenció, perquè la calor apreta, eh? I de valent. Demà arriba el pic tòrrid d'aquesta onada de calor que estem patint aquests dies. Avui dimarts ja notarem un ambient més càlid, més xafogós, és a dir, més humitat a l'ambient. Temperatures que pujaran una micona més i, sobretot, cap a l'interior, amb màximes que es mouran entre els 32 i, atenció, 37 graus. I fins i tot fregant, superant puntualment els 38-39 i en algun indret molt puntual, a ponent, els 40 graus. A la costa, menys calor extrema, però això sí, xafogó molt intensa, humitat molt elevada, i pel que fa a l'estat del cel, doncs sembla que amb força sol, però enterbolit amb bandes de núvols i pols africana en suspensió. I alerta perquè amb alguna gota de fang o petit ruixat de tarda cap al Pirineu o a la zona de Lleida. Però sobretot focus en dimecres, dia de calor extrema. Demà el vent rescalfat farà disparar els termòmetres fins als 37 o fins i tot 42 graus en moltes zones. Jornada que serà tòrrida, com cap altra, amb avisos activats a gran part del territori. La bona notícia és que dijous ens deixarà una mica, doncs, d'apretar aquesta corda, començarà a fluixar, baixaran temperatures i tornaran els ruixats i tronades al nord. Per tant, paciència, encara tenim un parell de dies d'estiu en mode màxim, però de moment, escolta'm, costa una micona de portar, però ens hem d'hidratar molt, buscar l'ombra i evitar, doncs, fer esforços innecessaris a les hores, doncs, de més calor, eh? On el sol més apreta. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 27 graus a les Borges Blanques, en tenim 26 a Sant Pere Pescador, 25 graus a Prades i ara mateix a la ciutat de Barcelona el termòmetre s'enfila fins als 29 graus.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Amb bon rotllo i ventilador. Què et sembla? Arriba per aquí la Daniela Blasco, des de Mallorca. Ens acosta la seva nova cançó, que parla, doncs, de l'estratègia que és capaç de fer per conèixer aquella persona que li agrada. Això s'anomena mentira.

0: Mentira, baby, mentira. És el Mentira, de la Daniela Blasco. Escolta'm, si t'has quedat aquestes últimes nits despert per la calor i no saps què fer, doncs oblida de comptar orelles. Avui t'ensenyo a fer servir el millor termòmetre del planeta que tenim a Catalunya. El grill. Sí, és tal com ho escoltes, eh? Els grills són animals ectotèrmics, és a dir, la seva temperatura depèn del medi ambient i com més calor fa, més ràpid es mouen i més ràpid canten per atraure una parella. És la famosa llei d'Olbert. Vols saber quants graus estem ara mateix? Doncs és molt fàcil, eh? Apunta com calcular-ho escoltant els grills. Si vols una xifra ràpida en graus Celsius, és a dir, la mesura, l'escala que fem servir habitualment, compta quants crics-crics fa un grill durant 14 segons, li restes 2 i ja està. Tens la temperatura exacte en aquell moment. O bé, pots fer això també, eh? Comptar durant 25 segons, dividir-ho entre 3 i sumar-li 4. I atenció, si no sent res, és que estem per sota de 15 graus. Però si el termòmetre s'ha disparat, com els pròxims dies, per exemple, i la temperatura passa dels 40, no els busquis perquè aquesta temperatura els grills fan vaga i deixen de cantar. Prova d'escoltar la natura aquesta nit. La banda sonora de l'estiu també et diu quin temps fa en aquell moment. I parlant de temperatures i d'estiu, no hi podia faltar per aquí el Juan Magán, amb l'Omar Montes i Ayer la vi, BPA 2026.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Just Might, aquí estava Bruno Mars, un home que cada vegada que agafa un micròfon, una guitarra o el que faci falta, ens aixeca a ballar d'una manera increïble, i és que no m'estranya, eh? Té un talent que és una autèntica passada. Molt bé, ara mateix, 10:45 del matí. Ai, l'última visita de la Laia, partida de la temporada. No. Oh, Laia.
1: No, Víctor. Ai, estic trista, eh?
0: Ai.
1: Mira que venia ben guapa per tu, eh?
0: Ai, ai, vale, t'he vist, t'he vist entrar amb el vestit per la porta. Ha sigut una revelació, automàticament.
1: Gràcies.
0: Escolta'm, avui anem forts, eh?
1: Anem forts.
0: Anem molt forts.
1: Jo sé que tu has vist, segurament, aquesta notícia.
0: És probable.
1: Jo l'explico per les persones que no ho sàpiguen.
0: Explica-la.
1: Rihanna ha tornat als escenaris.
0: Epa, Rihanna.
1: Rihanna. Aquesta. I va aparèixer per sorpresa a Nova York durant el concert de Jay-Z per cantar Run This Town i Bitch Better Have My Money.
0: Quin rotllo, aquesta cançó
1: increïble. Per tancar l'endemà, jo crec que havíem de parlar d'aquesta Rihanna.
0: Sí, home, per descomptat. A més, ara que està de moda. I jo crec que un artista, quan comença a fer soroll, ojo.
1: És que veiem alguna cosa de que podria tornar amb un turó, amb un àlbum.
0: No, doncs seria un regal pels fans, que fa molts i molts anys que no tenim res amb cara i ulls de la Rihanna, doncs, més comercial, més mainstream.
1: És que portava brackets quan feia música. I porto no sé quants anys ja sense brackets, o sigui, imagina't, saps? O sigui...
0: Que ja els fan de color i invisibles, eh? En aquella època no.
1: No. T'explico quin és el cas de la Rihanna, que podria haver sigut la seva cançó, però no va passar.
0: Ai.
1: Rihanna... amb la cançó de la Chia.
0: De
1: la Chia.
0: La Chia de l'esmorzar.
1: La cançó de la Chia, Chandelier.
0: La Chia.
1: I escolta... és que va ser molt heavy, Víctor.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però... és a dir, m'estàs dient que aquesta cançó, tothom sap que el Chandelier és d'aquesta australiana, que a més es va convertir durant una època, sense cap mena de dubte, en una de les artistes que ho estava escrivint tot per la seva, pel seu estil tan inconfusible. Estem parlant d'aquesta cançó en qüestió.
1: I és que sí. Aquest Chandelier. I és que jo quan era més petita jo pensava que aquesta cançó doncs parlava de volar, no? I aquestes coses meravelloses i no, o sigui...
0: Bueno, volar d'una altra manera.
1: Exactament, era una cançó bastant obscura, no?
0: Mm-hmm.
1: I la CIA va explicar al programa Good Morning America que li va sorprendre molt que aquesta cançó la Rihanna no l'acceptés perquè en aquell moment ella pensava que era la millor cançó del món.
0: Bueno, és que és una de les millors cançons del món, per mi personalment, eh?
1: I és que sí, abans era compositora.
0: Uh-huh.
1: Però crec que va ser aquest impàs de he escrit la millor cançó del món, li anava a donar a Rihanna, no l'ha volgut el seu equip, i doncs és el primer pas per començar a veure el que és el personatge de la CIA, no? I t'explico, no, com va començar.
0: Explica'm
1: això.
0: Explica'm com va acabar una cançó que t'ofereix a una estrella internacional dient que no i t'acaba catapultant a la fama global.
1: Doncs la idea inicial era escriure un himne de festa per la Rihanna del 2013,
0: uh-huh,
1: que venia d'arrasar amb Diamonds,
0: sí,
1: la cançó aquesta de la Rihanna, uh-huh, doncs que també estava feta per la CIA.
0: Sí.
1: Va estar escrita per la CIA i va ser tot un èxit, no? Doncs juntament amb el productor Jesse Shatkin, CIA va començar a escriure una història inspirada en la imatge de penjar-se d'un llum, no?
0: Uh-huh.
1: Del
0: aquesta làmpada d'aranya, eh?
1: Exacte. Però enmig de tot el procés això va canviar, no? Va dir, una cançó de festa no farem finalment, jo estic escrivint i m'està sortint com l'experiència meva,
0: uh-huh,
1: sobre les meves pròpies addiccions.
0: Ostres, tu. Sí, perquè tothom sap que doncs, en aquest aspecte, en aquest sector, en aquest camp de la seva vida, la CIA va patir molt, va tenir molts problemes.
1: I què deia la cançó del Chandelier?
0: Què deia?
1: Doncs, one, two, three, one, two, three, drink. I parlava, doncs, d'aquest moment d'estar tota l'estona donant-li a la beguda, no? Llavors, finalment, l'equip de la Rihanna va decidir no quedar-se la cançó perquè volien un so més proper a l'R&B, al trap, no? Una cosa que anys després veuríem a Manti. Però en aquell moment, doncs, no ho van sentir d'aquesta manera. Mira, no va passar i ja està, no? O sigui, també el Chandelier era una cançó que s'exigia molt vocalment, o estem escoltant ara de fons.
0: Sí, sí, no, vull dir, la Sia en aquesta cançó ho dona absolutament tot, eh?
1: I doncs potser no veiem a la Rihanna cantant aquest tipus de cançó.
0: Jo sé que la veig,
1: sí?
0: Perquè la Rihanna és... sí, ella té molt bona veu, s'encanta molt bé, el que passa que és una mica mandrosa, també t'ho dic, eh? A vegades, sí.
1: Per treure maquillatge sí que va a tope, eh?
0: Home, això sí, això sí. És a dir, estava pensant en cançons com Love of the Brain i aquestes coses que la deixen anar molt més i veus una Rihanna amb una potència vocal doncs que està molt i molt bé.
1: Però si aquesta cançó l'hagués quedat la Rihanna, potser mai hauríem vist a la CIA en primer pla, no? No hauríem vist a la CIA de les perruques...
0: Això és veritat. No haguéssim conegut aquesta australiana que va canviar doncs, moltes coses. De fet, fins i tot a la música urbana en espanyol s'ha aplicat molt l'estil de la CIA, que és, no sé si t'has adonat, que ella va posar molt de moda, el fet de començar a arrencar la cançó amb la tornada i anar repetint aquesta tornada una i una altra i una altra i una altra vegada. És aquesta estructura que doncs, va introduir al món global la CIA.
1: Doncs va ser un impàs molt important.
0: Totalment.
1: Ho estem parlant ara el 2026 i això va passar el 2013-2014.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: I hem trobat una cosa, un regalet, per aquí parlant d'allà, com
0: per
1: sempre.
0: Per tancar la temporada
1: exacte
0: amb tu, eh?
1: Exacte.
0: És a dir, tenim cançó del Chandelier cantat per la Rihanna.
1: Efectivament, però és IA, que quedi clar.
0: És
1: això
0: IA.
1: És intel·ligència artificial.
0: És a dir, amics, amigues, això no ha passat.
1: Però passarà mateix.
0: Això sí, suposo que deu... Clar, l'estil és molt diferent, suposo que deu estar una mica rianitzada,
1: Sí, sí, però s'ha aconseguit molt bé,
0: Sí?
1: Sí, a mi m'ha agradat. Jo t'ho deixo perquè ho puguis descobrir ara mateix.
0: Vinga, va, escoltem-ho. Què passaria... Que per parlo música. Què passaria si la Rihanna hagués cantat Chandelier?

0: no sé qui ha fet això, però és increïble.
1: Molt guai, no? A més, m'agrada molt l'accent. L'accent que l'han aconseguit completament.
0: Sí, i el One, Two, Three aquest, o sigui, queda Rihanna total.
1: Totalment.
0: La Riri.
1: Bueno, ja et dic jo, hauria sigut un èxit increïble.
0: A mi m'hauria agradat molt, sí, però no hauria sigut, com estava parlant. No,
1: sí, és veritat. O potser la Sia hauria agafat una altra branca i hauria anat per un altre costat, perquè estava destinada a l'èxit segur.
0: Sí.
1: Seguríssim.
0: Que fort, ara vull un remix. Ah. I això no succeirà.
1: No passarà.
0: Bueno.
1: Laia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Víctor, i a tothom també que ens escolta aquí als 40.
1: Escolta, passa molt bon estiu.
0: Sí, ho faré. Vinga. Jo me'n vaig ja divendres, eh?
1: Ella està allà amb la maleta aquí a la porta.
0: Literalment.
1: Va, adéu-siau, Laia.
0: Adéu.
2: Aixequem persianes i els ànims han d'allà a Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
1: Escolta'm, i ara mateix per aquí arriben els La La Love You, la seva nova cançó que s'anomena La Mitat de la Mitat. Si encara no l'has descobert, ara és el moment.

0: totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Cada matí, tu pares l'alarma.
1: Nosaltres
0: posem els èxits. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre, els 40.

0: bachateta o merengue, no sé, no sé pas ara mateix. Manuel Turizo. Això es diu Por un pendejo. No se llora. Salut, mi reina. I més raó, l'home no podia tenir, eh? Això s'ha aplicat a tots i a totes. Va, anem camí de les 11 del matí. Anem tancant el despertador dels 40 d'avui. Tornarem demà a partir de les 6, ja ho saps, amb el Dani, amb la Cristina. I a l'últim temps, tu i jo ens farem un cafetó. Si és amb gel, doncs amb gel, perquè demà farà una calor increïble. Però escolta'm, ja ens ventarem plegats, ens refrescarem amb tamacles increïbles i èxits que ens encanten. Ara et deixo, entre d'altres, amb l'Adrià Soler, que ve ben carregat, amb Ale Yorgaki, els Amics de les Arts, Maluma o, per exemple, també Rels B. Així que queda't al nostre costat, que aquí tens tot el que necessites.
1: Cafè, música i bon rotllo. Anda ya Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
0: Dani Fernández, et diu Todo Cambia, i jo dic allò de... Ens escoltem demà. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica. Adéu-siau, bon dia!

0: el Joe i el seu End of Beginning. Així comença avui el matí dels èxits d'aquest 14 de juliol. Aquí celebrant, com sempre, la música després del Morning de l'Anda, ja després del Víctor. A veure, l'Alla avui per aquí, els dos. Hi havia una mica de jaleo aquí a l'estudi. Preparats des d'ara fins les 2 de la tarda amb totes les teves cançons favorites per animar-te en aquest dia d'onada de calor. Una més.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Com sempre, acompanyant-vos a la ràdio musical líder a tota Catalunya. Aquesta és una del Ale i el Yorgaki. Aquest capaç merenguetón posant i activant el mood d'estiu d'aquesta segona quinzena que estem a punt de començar del juliol.

bons que són, eh? Passen els anys i els Amics de les Arts estan a tope. Que bé que són aquestes, Segurament t'estimo, l'última de la banda, que per cert aquests dies estan de gira de festivals. I un dels festivals que no pots perdre és el 8 d'agost. Allà actuaran ells, els Amics de les Arts. El Segurament t'estimo sonarà amb els Amics de les Arts i a més també concert de Ginestar. Doble concert el 8 d'agost al Festival Terra Mare Sitges, on també hi passaran, per exemple, Rosario, la Rosana, o també el Sopa de Cabra i un homenatge a The Queen, sempre, i també Michael Jackson. Els 40. Així que el Terra Mare Sitges és un d'aquells festivals que també és imprescindible. I a més, ara aquí, a la ràdio, et punxem a Anna Mena i Lola Índigo.

0: sembla aquesta ella, que a més, el seu últim treball, la segona part del mític Confessions, s'ha col·locat al número del Billboard nord-americà. És l'àlbum més venut en aquesta última setmana als Estats Units. Madonna continua sent la reina del pop indiscutible. És molt jefa. Aquí estava col·laborant amb la Sabrina Carpenter, això que es deia Bring Your Love. I ara, aquí a la ràdio, un dels jefes pro des de Mallorca. És el moment de posar-li rotllo urbà a aquesta hora aquí als 40.
1: El som és nou. Els 40.
0: Per qui està preparat? El Relsby, des del seu treball Love, Love, Flag. Això es diu Quien te ve. Som als 40, tots els èxits acompanyant-vos en aquest dimarts. Avui que juga la selecció, eh? Avui semifinal contra França.

0: punxar-ho!
1: Sí, està guapo.
2: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith.
3: 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

Aquí estan Romeo Santos, Prince Royce, aquesta col·labo que es va escoltar i de quina manera a l'estadi, a l'RCD Stadium de l'Espanyol el passat cap de setmana amb un concert increïble. El Romeo Santos i el Prince Royce amb el seu Dardos ens acompanyen de seguida cap a les 12 del migdia. Som als 40, tots els èxits.

i torna a la gira als 40 Summer Live. Torna aquest estiu amb dues cites imprescindibles. A Salou, el 27 de juliol a les 10 de la nit al Passeig Jaume I, i a Cubelles el 28 de juliol també a les 10 al Parc del Prat. Vine a gaudir gratis i a l'aire lliure dels concerts d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico de Pol i molts artistes més. Els 40 Summer Live torna a Catalunya i tota la info, artistes i horaris a la xarxa.

0: Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Barcelona, 93.

0: prop.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
2: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
1: Si sona els 40, és un èxit.

de la semifinal avui del Mundial de Futbol. Avui a les 9, Espanya-França a la semifinal per arribar a la gran final d'aquest Mundial de Futbol. Avui, que per cert, també és el Dia Nacional de França, eh? El Dia de la República. Així que a veure com funciona el tema avui aquesta nit a partir de les 9 amb la Shakira i el Barna Boy donant-nos sort avui, els nervis a flor de pell a partir de les 9, eh? Per la semifinal. Sexy, 12 i 4 minuts.

0: Si és que tenen raó aquí, eh? Som Banda Neon, Buos Mon DJ. És cançó de la setmana. Cançó per passar una mica millor aquests dies d'onada de calor. Una més, eh? Per aquest estiu del 26. Això es diu El Ventilador. Una que podríem posar tranquil·lament aquest dissabte, perquè ja festassa a Tossa de Mar. Allà hi serem a la Costa Brava, jo mateix, Adrià Soler, però també amb l'Uri Mora, a l'Avinguda de Catalunya a partir de les 10 de la nit, eh? La festa comença d'hora per disfrutar moltes soletes junts. Aquest dissabte 18 de juliol, a partir de les 10, disfrutarem amb els 40 un tour a Tossa de Mar. I ara, aquí a la ràdio, et punxem l'última de la Vico.
1: El som és nou.
0: Els 40. Això es diu Tiramisú.

0: que estava Juan Magán, Omar Montes. Dia d'estiu de calor intensa arreu del territori, eh? Una de les imprescindibles per aquests dies de festa. Ja ho sabeu, abans ho explicàvem, que estarem a Tossa de Mar aquest cap de setmana, aquest dissabte, a l'Avinguda de Catalunya de Tossa de Mar, celebrant la música, la festa, l'estiu. I ara, aquí, a la ràdio...
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Arriba una de les novetats que més m'agrada. És el retorn amb noves cançons, nou disc, del Teddy Swims, una que coneixes molt bé. Cançons com el Luz Control van ser un èxit aquí als 40. Ara torna amb això que es diu Mr. Know It All, un que ho sap tot. És Teddy Swims als 40.

Cançons més destacades d'aquest últim any, des de que es va estrenar l'última temporada de Stranger Things, aquesta cançó del Joe, un dels actors protagonistes de la sèrie, ha parat d'acumular reproduccions i reproduccions, eh? Aquesta va el seu End of Beginning. Així anem a veure amb aquesta hora. 1:03, què tal, com estàs? Connectes amb els 40, abraçant-vos a aquesta hora amb totes les cançons que us motiven aquí.

0: Aquí està l'Au Givert amb el seu Amulet, una de les novetats destacades aquests dies d'estiu. La Costa Brava, Lloret de Mar, tot funciona, tot rulla en aquesta meravella de cançó que ha publicat l'Au Givert. Escolteu, ara per aquí, parlant d'estiu, aquest final de juliol tindrem una gira dels 40 Summer Live tant a Salou com a Cubelles, on hi serà la que arriba ara.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: És la Daniela Blasco, una de les artistes que també passarà per la gira als 40 Summer Live, on podreu veure a Álvaro de Luna, a De Paul, a també a la Vico, a Leire Martínez, a Salou i a Cubelles, 27 i 28 de juliol, amb accés lliure gratuït.

0: Crespo, un dels mítics de la indústria, amb el Quevedo, jove però arrasant, eh? Aquesta bala graciosa per rebre ara en un moment aquí preparats amb els La La Love You, aquesta superbanda que continua repartint èxits a nivell global.
1: Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40.
0: Els La La Love You presentant això que es diu La Mitad de la Mitad. És història nova, potent d'aquests dies als 40, una banda que va estar el divendres al Festival Cruïlla de Barcelona.

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Els40.cat, el web dels 40 en català.

0: És Dai Dai de Shakira i Barnaboy, sonant des de la primera posició de la llista més important de tot el país. Veurem què passa el dissabte en un nou repàs del Del 40 al 1 amb el Toni Aguilar. I també veurem què passa avui i demà a les semifinals del Mundial, perquè aquesta cançó sonarà el diumenge a la gran final del Mundial de Futbol, aquest Mundial que s'està vivint a tope.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I ara arriba una cançó que aquest dissabte podria entrar a la llista dels 40. És la Daniela Blasco, que la vam conèixer al Benidorm Fest amb el seu Una Ana, i aquest any estarà de gira amb nosaltres als 40 Summer Live. Ara arriba amb Mentira. Són aquí, a la Ràdio Musical Líder. Bona tarda, què tal? Bona tarda.

Estàvem cantant i ballant a tope amb aquest mua, mua, mua del Ginestar. És una cançó que està inclosa en el seu darrer àlbum Gira tot igual, però diferent, que va entrar el passat mes d'abril, i aquí als 40 ens flipa moltíssim. I ara és per aquí, et punxo ayer la bio Beautiful Things, però abans un artista que estarà amb nosaltres als 40 Summer Live. Ell és l'Álvaro Luna, arriba amb el seu Juramento Eterno de Sal.

És la CIA amb el seu The Greatest, sonant aquí a la ràdio musical líder. En res per aquí et punxo Carita Triste de l'Anna Mena i l'Emilia, o els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Però abans arriba una unió que ens flipa i que els van veure damunt l'escenari dels 40 Primavera Pop, i ens van flipar. Ells són la Nayara i el Samurai Jay. I aquesta setmana giren des de la posició número 31 del 40 al 1. Això es diu Obsessió. Puja el volum.

0: És l'unió entre l'Anna Mena i l'argentina Emilia. Això es deia Carita Triste. Vam veure l'actuació en directe als 40 Music Awards del passat 2024, que es van celebrar aquí a Barcelona, igual que aquest mateix any, el 20 de novembre, compliran, doncs, se celebrarà el 60è aniversari dels 40, que es compleix aquest dissabte. Així arribem al punt de les 6 de la tarda.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: Jo torno demà de 4 a 6 amb tots els èxits aquí a la Ràdio Musical Líder. Adéu, que vagi bé.

0: Suárez. Aquesta és una de les cançons que en el seu dia van presentar aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 tot el territori, de la mà de Maluma, però també a Tinc Atenció. La més home d'Anna Mena i Lora Índigo. Es diu Patito, a no parar de pujar posicions a la llista del 40 al 1. Brutal com sona, escolta.
1: Els 40, el millor del pop.

0: més nova de Rels B també. Això es diu Quien te ve, un dels himnes que no para de pujar posicions a la llista del 40 en 1 tota aquesta setmana. Seguim endavant amb més històries. És dimarts. Hola.
1: Els números 1 del pop. Els 40.

0: Els40.cat. Connecta amb els 40. Tots els èxits. Els 40. 40.
1: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: dels himnes d'aquest 2026 aquí a la llista és aquesta que es diu End of Beginning i que, evidentment, no para de sonar per iniciar nou hora junts. Són les 9 i pràcticament ja 3 minuts. Abraçades de l'Adrià Ortega fins al punt de les 10 amb ritmes de, atenció, el Malibú que coneixes. També el ventilador de banda neon, Búhos i Mon DJ. Cançons de Vico, que té nou impacte internacional. Li passarà per aquí també Leire Martínez amb nova cançó. És que aquí sonen totes, ja ho saps.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: arribat a les cançons de l'estiu a Catalunya, sens dubte. Aquestes últimes setmanes ens van presentar aquesta genialitat que estrenen de la màniga, Puos, també banda Neon al capdavant, i Mon DJ, el ventilador, sonant, evidentment, aquí, des de la ràdio musical que t'acosta els hits internacionals i els de casa, juntament amb el mesó de Vico, també des de Catalunya, aquesta cançó que es diu Tiramisú.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
0: La nova de Vico. Sona així, escolta.

0: Són els 40 on tour, la festa de referència d'aquesta casa, i la demanes a través de les xarxes socials. Ens acostem a dos quarts. Arriba de números 1, és el cas de Teddy Swims o Camila Cabello. No marxis.
1: 40. Els números 1 del pop. Els 40. 40.

0: aquí des dels 40? La cançó de Nil Moliner és aquesta que es diu Me acuerdo de ti, un dels himnes d'aquest any, un dels himnes que Nil Moliner, quan puja a l'escenari, la representa a la perfecció, aquesta cançó, com a mínim, d'aquest oblit, o no? És oblidar o no és oblidar? Perquè si me acuerdo de ti és que tinc molt present. Per tant, aquí des dels 40 te la recuperem. Ens ha costat camí de les 10 de la nit amb el mesó de Fuineta, que estigui prestant de la festa, i també passarà per aquí Alex Warren, Nicky Jam o el Capaz Merengueto.
1: Tots els èxits. Estiu als 40.

0: vena.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.